0: Ver condiciones en tienda. Tod Cocina, en San Vicente 342 en Valencia. También en Alicante y Murcia. Tod Cocina, experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
1: ¡Últimos días! ¡Últimos días! ¡Últimos días!
0: Ven a los últimos días de liquidación en plantas, macetas y artículos de jardín a precios increíbles. Centro de Jardinería Cuca, Autovía A7, vía de servicio al Chinet. Jardineriacuca.com. Últimos días de liquidación.
2: ¿Pensando en estrenar coche este verano? En Autointer arrancan los días de stock privado Spotica. Solo hasta el 15 de agosto consigue un 20% de descuento en una selección exclusiva de vehículos listos para llevar. Y te regalamos un año extra de garantía Spotica. Te esperamos en Alcira, en la avenida dels Drets Humans, junto a la Clínica Tecma. ¡No te lo pierdas! Vehículos limitados. Consultar condiciones.
0: Descobrim la comunitat amb la Generalitat Valenciana.
3: La tradició del mantó de Manila a Carlet és un dels senyals d'identitat més elegants i arrelats de la Ribera Alta. Aquesta joia tèxtil, brodada a mà en seda, adquireix el seu màxim protagonisme durant les festes majors de setembre, especialment en la tradicional i multitudinària Verbena del Mantó, on les veïnes llueixen amb orgull peces de gran valor històric i artístic. A Carlet, el mantó no és un simple accessori, és un llegat familiar que es transmet de generació en generació, de mares a filles, com un tresor de valor incalculable. La manera de col·locar-lo, el moviment dels serrells i la combinació de colors vius i motius florals reflecteixen una artesania viva que el municipi s'esforça per preservar. La imatge de centenars de dones desfilant amb aquesta peça converteix els carrers en un mosaic de llum, cultura i orgull per la indumentària tradicional valenciana.
4: Onda Cero, La Ribera,

0: ja de 900 places en el que són les residències, perquè hi ha places que no, que estan sol·licitades en quant a la llei de la dependència, especialment els dependents, tant els moderats com els graves, i que no tenen plaça. I això és una deficiència, no és la competència de la Mancomunitat, i si no ho expressarem a la seva presidenta, és competència de la Generalitat, però pensem que les administracions més pròximes als veïns també tenen que implicar-se, i aunque siga sol·licitant-li a la Generalitat en companyia de les demés organitzacions, perquè associacions de majors en la comarca n'hi ha prou, i per tant és una inquietud que tenim els majors de la Ribera Alta d'aquesta mancança de residències, i també la mancança de places en els centres de dia, que també n'hi ha molt poquets. I això és un fruit d'un estudi propi, a més també d'uns datos que hem arreplegat de la pròpia Generalitat, no? Les deficiències que té la comarca de la Ribera Alta en aquest tipus de places. I també li oferirem a la presidenta, perquè també el liderara, si ho estimava convenient, en companyia dels més pobles de la comarca i de la Mancomunitat de la Ribera, pues un projecte nou, un projecte pilot, que està sense en alguns pobles, que està subvencionat per fons europeus i també per la Generalitat, que són les unitats respiro. És algo novedós, les unitats respiro és per a aquelles persones dependents, però leves i moderades, i és com una guarderia de majors, on vas, estàs un refet, fas les teves activitats i després el teu familiar o el teu cuidador pues respira, i per això se diuen unitat respiro. Yeah. Aquests projectes són els que li vam exposar a la presidenta de la Mancomunitat, i quan no pot ser d'una altra manera, pues, amb molta amabilitat, amb molta gratitud, li, a través dels micròfonos d'Onda Cero, li ho agraïm públicament, però també esperem que siga una institució que també impulsi en companyia de més ajuntaments pues, aquest tipus de projectes, perquè els majors no som el futur, però som el present, i hem contribuït d'una manera especial a lo que és l'economia local, de la comarca, del país i de l'estat.
1: Hombre, los mayores son el presente y el futuro aún serán más, con lo cual esto habrá que empezar a tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Pues per això ja és la inquietud, ¿no? La inquietud de ver es que no havien detectat, que com molt bé ho has explicat, Lluís, la nostra associació de gent major no tenia el perfil d'aquest tipus de reivindicacions, però al estar en contacte, pues presentant-nos com a associació, especialment en les residències de majors, hem detectat que tenim aquesta deficiència. I bueno, pues no està de més que també, pues, sense alçar la veu, però sí que es posem públicament a través de mitjans de comunicació, en aquest cas, que m'agraïm també a tu, Lluís, i a l'emissora d'Onda Cero, poder exposar aquesta reivindicació sense fer molt de ruïdo, però necessària que pensem en el futur, pensem en els majors, i pensem que avui la qualitat de vida dels majors també és necessària, i sobretot que aquest tipus d'instal·lacions necessàries. No pot ser que carreguem els majors a les famílies, carreguem els fills d'algo que també tenen el dret de disfrutar de la vida.
1: Bueno, por lo demás, ahora mismo imagino que la cosa tranquilita, ¿no? Preparando la reentrada de cara a la nueva, podríamos decir, la nueva temporada de actividades por parte de la asociación.
0: Sí, la asociación de Gent Major, com te diria, hem tancat el 30 de julio. Ara pues, estem preparant a nivell de directiva el que és l'últim quadrimestre del 2026, especialment en el que són els nostres objectius principals, que són les xerrades de medicina preventiva. Tenim ja pràcticament tancat el que és l'últim quadrimestre del 2026 i continuarem treballant, sol·licitant, insistint, en aquest cas, a l'Ajuntament d'Alcira i a l'Associació Empresarial, per el que és la posada en marxa de la faceta de descuento del major en Alcira, que és un projectes principals que tenim en l'associació, i tenim que dir que funciona bé en aquelles empreses que ja s'han dit, però no és la nostra feina com a associació visitar comerç per comerç o entitat per entitat. Demanem l'ajuda, en aquest cas, de dues institucions, una que és l'Associació Empresarial i Comercial d'Alcira i l'altra que és l'Ajuntament d'Alcira a través del Departament de Promoció Econòmica, no conegut per tots com a idea. Tenim el compromís tant de la regidora de Promoció Econòmica de Malòs com per part de l'Associació Empresarial i Comercial que el projecte els agrada, que el projecte els il·lusiona, que és un projecte que promocionarà i potenciarà més el comerç local i que n'hi ha pues, un potencial de clients de més de 10.300 clients, que són els majors de 65 anys en Alcira.
1: Bien, lo que sí que nadie puede negar es la

0: la mucha actividad que tiene la asociación Chenma Jordà Alzira. Tal vez no estemos acostumbrados, ¿no?, a este ritmo que mantenéis de reuniones y de encuentros con entidades diversas.
1: Es que la característica de la asociación de Chenma Jordà, como no tenemos local físico, cuente con Eixen en el poble. Pues no hi ha més que fer una tournée, presentarte en totes i cada una de les entitats del poble de la Alzira, que no són poquetes, que són 236, hem començat i continuarem al llarg del 2026 presentant-nos, explicant els objectius d'aquesta associació, que és una associació complementària a totes les activitats que puga fer qualsevol entitat del poble de la Alzira, i per això pots notar, i els residents i els teus oients poden notar aquesta activitat que venim desenvolupant d'una manera continuada, des de veres, perquè és precís que una associació que naix, que només té escassament un any de constitució i 6 mesos d'activitat, si no ens manegem, pues la veritat és que la gent no van a conèixer-nos. I especialment les xerrades de medicina preventiva, que com molt bé hi ha les paraules de Dr. Cuevas de l'última xerrada, la gent major és que vol saber. I és de veres, la gent major volem saber què ens passa en qualsevol tipus de patologia. Mm. I això és el que anem a fer. Bueno, pues, si això demostra que tenim activitat, pues nosaltres, des de l'associació, ens alegrem dir-te també que hem tancat este primer semestre en 418 socios. Pensem que és una xifra important per estar 6 mesos en actiu divulgant que la nostra associació, i anem a continuar perquè la directiva s'ha marcat l'objectiu de plegar a 1.000 socios a final del 2026.
0: 1.000 socios. En principio es la cifra a alcanzar este año, 2026. Pero bueno, al paso que vais, me da la impresión de que tendréis que ir ampliando instalaciones y todo lo que haga falta en su día.
1: No, dir una cosa, ya que me preguntes, matizar això. Es decir, Chenma Jordà no es una asociación que necesite un local. Porque Chenma Jordà no fa activitats que ja fan altres associacions. Chenma Jordà és una associació, com hem de definir, de 3.0, és a dir, ho fem tot digital, tot per la red, a través del grup de WhatsApp i a través de grups de Facebook i a la red, no? Pensem que això és també trencar un poquet i potenciar la bretxa digital que també tenen majors, i per tant nosaltres, de moment, i dic de moment i ho fico interrogant, de moment que major no necessita un local físic, perquè les nostres activitats són les xerrades, és la tarjeta de descuento, i això estan ajudant-nos, com diria, aquestes dues entitats. L'Ajuntament, per supost, com no podria ser d'una altra manera, tenim ahí a la nostra disposició la Casa de la Cultura per fer les xarxes de medicina preventiva, que en el moment han sigut poquetes, però han sigut exitoses en quant a afluència de públic.
0: Porque si algo tenía claro Fernando Pascual cuando empezó con toda esta aventura, es que no tenía que haber ningún tipo de color, ningún tipo de sectarismo y ningún tipo de radicalización, ¿no?, ni de inclinación por ninguna parte.
1: Evidentemente, ya es lo que costó un poco de demostrar, porque no podemos olvidar cada uno un vez. Pero bueno, en eso estén manteniendo una línea completamente plural, una línia completament incolora, aunque cada un tingui el seu color, perquè la gamma de colors és molt ampla, però bueno, no és una associació que reivindique, no és una associació que lutge per reivindicar res, sinó que és una associació que els seus principis i els seus objectius estan en aquests dos pilarets. La tarjeta del descuento, el tema de les xerrades, i ara hem vist la necessitat de fer arribar un comentari, una sol·licitud, un projecte a les institucions. Ho hem començat per la Mancomunitat, continuarem l'Ajuntament de la Alzira, continuarem en la Generalitat, continuarem en la Diputació, fent-los veure la necessitat que tenim en aquesta comarca, la necessitat que tenim en el poble de la Alzira des de gent major, però bueno, que és així, és a dir, una unitat de respiro, com hi ha, per exemple, la casa de Piloto, en el poble de Llàtova, allà en la comarca de Requena Utiel, pensem que sí. Ja t'ho ha fet una mitjana de respiro, i l'altre, el CIA també la pot fer. I n'hi ha que implicar la Diputació, n'hi ha que implicar la Generalitat, i n'hi ha que implicar l'Ajuntament del CIA, i en aquest cas també, si volem pujar el nivell a nivell comarcal, doncs la Mancomunitat. I ja seran ells, aquestes institucions, les que agarren aquesta suggerència, aquesta proposta, aquest projecte, i si volen tirar endavant, per això estan els majors.

0: solament en Alcira, en tota la comarca, però nosaltres parlem dels 100 majors d'Alcira que estem per col·laborar, estem per fer coses. Alcira s'ha declarat ciutat amiga dels majors. Vale. Vale. Li hem dit ja a la regidora per escrit que estem a la seva disposició para que no se quede només que una nomenclatura. La ciutat amiga dels majors significa algo més, com s'ha fet ja en altres pobles, com ja pues, pobles un poc més grans que nosaltres, com pot ser Alcoi, pot ser Sagunto, però hi ha un poble paregut a nosaltres que és Mislata, que ja ho ha ficat en marxa. I bueno, tenim exemples que podem seguir, i ja nomenclatura, que és un èxit, que al final siga ciutat amiga dels majors de la ONU, no solament té que ser un títol, té que ser algo més, i jo crec que això és un poquet la faena que tenim en majors, no? I anar dient-nos als nostres dirigents, als nostres polítics, que assistem, que no s'obliden de nosaltres, que som importants.
1: Bueno, pues un proyecto muy interesante el que han puesto encima de la mesa, ese proyecto de centro de día comarcal. A ver si alguien recoge el guante y la cosa va avanzando. Fernando Pascual, gracias por atendernos, muy amable.
0: Como siempre, muchas gracias a tú y a nuestros oyentes, igual que tú, que me tenemos siempre a la vuestra disposición.
1: Feliz verano, amigo. Hasta pronto.
0: Igualmente.
1: Adiós.